0: Hoy por hoy Menorca, Luis Soler.
1: Bon dia, benvinguts a l'Hoy por hoy Menorca. Avui és dimarts, 7 de juliol 2026, Sant Fermín. Ja segur, molta gent que en un moment determinat té present i recorda aquesta data perquè va viure doncs, a Pamplona, va anar a Navarra, va estar a los Sanfermines. Jo també tinc el meu propi record, ja no he estat mai, però de veure-ho i de seguir-ho amb gent que sí que té afició, des d'aquí, des de la ràdio mateix, i bueno, m'imagino que cada qual va fent un poc els seus propis records de la seva manera. Lo important és celebrar, i si hem de celebrar, hem de celebrar l'estiu i també la calor, si és que es pot celebrar com a tal, perquè tenim tendència a queixar-nos. La calor ve molt bé per algunes coses, per d'altres gens, i no puc evitar pensar sobretot amb el tema de l'aigua, que continua sent un gran dilema del tema de la gestió en els moments en què falta. I estem aquí. Estem en ple mes de juliol, estem amb una onada de calor, estem en una situació de sequera i tot plegat ja no és únicament el problema de la gestió que en fem avui, sinó cap a on ens endurà un poc el tema climatològic si continua d'aquesta manera. Nosaltres no sabem si continuarà d'aquesta manera, però el que sí que volem és que ens expliquin, almenys per les properes hores, quin és el panorama que sí que ens espera i depara. Això sí que ho poden saber amb l'Agència Estatal de Meteorologia. I anem a demanar-los. La informació la té Noelia García. Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca pugen lleugerament les temperatures. S'esperen màximes que podran arribar a superar els 36 graus. Els termòmetres marcaran 35 graus a Ciutadella i 34 a Maó. Durant aquesta tarda, temps càlid i d'estiu predominen el sol i el cel clar. Bufa vent fluix de component sud. Demà dimecres pujaran les temperatures, 35 graus a Maó i també a Ciutadella. Continuarà predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. La nit també serà càlida amb una mínima de 23 graus a Ciutadella. És una informació d'AEMET.
3: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
4: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
3: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
5: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
3: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
6: Torna la Festa Gran. Aquest dissabte 11 de juliol, el recinte firal dels Mercadal vibra amb el Sant Martí Fest 2026, amb el concert únic a Menorca, Dos i Far. I els grups locals de moda, Pèl de Gai i Vinigaus Band. Obertura de portes a les 7 de la tarda. Venda online a codetickets.com i físiques a Maó. Restaurant Biosfera, Alaior, Bar Can Adivina, Es Mercadal, Bar Savoy, Ferreries, Bar Feimar i a Ciutadella, Bar L'Imperi.
7: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
3: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
1: Ens apropem ara a poder recomanar-vos alguna de les diferents activitats que es poden desenvolupar a Menorca. Una Menorca que, per l'estiu, aquest estiu 2026, recupera el Festival Pedra Viva. Reiem amb el seu responsable, Joan Taltavui. Bon dia.
8: Bon dia.
1: Quin és un poc l'ànima que té aquest festival?
8: Bueno, els festivals, jo sempre dic que és un festival d'arts escèniques, però per jo té dos blocs importants. Una són els espais, que triam i de quina manera dialoguen les propostes artístiques, i segon, la severitat de propostes artístiques, de llenguatges, de disciplines, que són escèniques, és música, dansa, teatre, performance, però també intentem cercar aquestes propostes que van més enllà un poc dels límits de llenguatges, de que solen a vegades difuminar barreres entre el que és dansa, el que és teatre, el que és performàtic, el que és música. I a partir d'aquí pues, intentem cercar un programa que el que uneixi bàsicament són experiències que nosaltres considerem que són belles.
1: Quatre grans referències a tenir present. La primera, el 10 i 11 de juliol, Hauser & Wirth acull Weight of Water. Què és això?
8: Aquesta és una companyia holandesa, Panama Pictures, i presenta aquest espectacle, que és una plataforma flotant i basculant com dues escales, com si fos un poc una obra entre arquitectònica i escultòrica, i sis ballarins que estan damunt d'aquesta obra i interactuen amb ella allà damunt la mà, no? Que és una escultura que es mou tot el temps. Bueno, és una proposta que també la feim en col·laboració amb Hauser & Wirth, Cecília del Rei, com ja fa anys des que van obrir, i sempre intentant cercar també aquest diàleg entre les arts plàstiques i les arts escèniques. I clar, de qualque manera també és ficar com si haguéssim tret de la seva exposició una escultura i l'haguéssim tirat a la mà, tirat dins aigua, i allà els ballarins interactuen amb ells. Bueno, jo crec que és una cosa de realment molt, molt diferent i que, de fet, serà l'únic lloc en tota Espanya on es podrà veure aquesta obra.
1: No deixem l'aigua, perquè el que arriba a continuació, el 24 i 25 de juliol, a Cala Morell, és Aquasonic. Una qüestió bastant peculiar, el que la música sona davall de l'aigua.
8: Sí, aquesta també és una de les produccions més complicades que hem fet fins ara. És una companyia que ve directament des de Dinamarca, perdó, i du com si fossin cinc peixeres molt grosses damunt l'escenari, totes plenes ben d'aigua, i dins cada peixera hi ha un músic i una cantant i diferents instruments que han fabricat a posta per ser sonats davall l'aigua. I fent amnea directament, ells van tocant aquests instruments, que clar, crea una sonoritat molt especial, una imatge molt potent, que de fet hem triat que sigui Cala Morell per tenir aquesta relació amb tota la mà immensa que veiem darrere i aquest aigua que també protagonista que dona sonoritat a l'espectacle.
1: El 4 d'agost ens anem a un indret perdut enmig del Camp de Menorca, molt poc menys, no?
8: Totalment, anàvem a l'Aui, és una finca també, quan estàs allà, no veus cap altra construcció, estàs ben enmig de la naturalesa verge, i com hem convidat a Nabuika, cantant amb arrels africanes, també molt vinculada a Mallorca, i Nabuika és bona, aquesta cantant és un poc difícil de classificar, perquè també té com a moltes, veu de moltes arrels diferents, i bueno, i el més interessant d'un artista, no?, que és crear aquest estil propi, aquest llenguatge que és molt únic, que bueno, que reflexa la personalitat forta que té així, com a dona que quan la sent xerrar impressiona també, pues, igual damunt l'escenari cantant.
1: I a la Fortalesa de l'Amor, el 21 d'agost, concloïm aquest Festival Pedra Viva amb Tankerville.
8: Sí, Tankerville és una proposta de la companyia Legevistaki de França, i que ve també, com dèiem, aquests espectacles difícils de classificar, perquè és teatre dansa, teatre d'objectes, teatre de gest, una proposta molt visual, amb una estètica molt mediterrània, amb un punt així còmic, divertit i molt fresc. I que, bueno, ells es basen en l'espectacle tot amb llençols blancs, i vam pensar que també aquest diàleg amb la pedra de la bola també tenia una poètica molt potent.
1: Doncs hem fet aquest recorregut. És cert que quan es fan propostes d'art d'aquest Festival Pedra Viva, estem mirant d'apropar molt també amb el que és Menorca i el que podem oferir. Però no sé si és un greuge el treballar-hi per mirar de mantenir viu el que és el festival, el poder aconseguir un poc mantenir el llistat de la qualitat del que són els intèrprets i els artistes d'any en any. Vamos, a veure si és, perdona, per com picar pedra, no?, al fer el festival.
8: Totalment, totalment. Pica pedra per tenir la pedra viva. I sí, evidentment, que l'any passat vam fer una aturada precisament per 14 anys ja necessitàvem fer una reflexió, perquè està clar que la situació social ha canviat molt a Menorca, la cultural, l'econòmica, la turística, i bueno, també es tracta de donar resposta avui, això és el més difícil, estar viu sempre. I un poc la resposta d'aquest any ha estat reduir en nombre de propostes, passant de fer 10 o 11 a fer-ne 4, perquè ja tenim molta oferta, tot així en l'estiu, d'activitats, i vam dir, bueno, no hem d'oferir, no hem de proposar més nombre d'activitats, sinó més diferents. I un poc la idea, la dificultat també està de trobar aquestes 4 propostes, que són molt complicades també d'organitzar logísticament, econòmicament també, però crec que ara mateix és el que podíem aportar a Silla, a l'estat actual. I, evidentment, això sempre és complex, però aquí estem picant pedra fins que tinguem energia.
1: I encara que hem xerrat del festival, tal vegada hem de recordar que el 29 d'agost alguna cosa passa al centre de Ciutadella, i és que arriba Pedra en Viu. Què és Pedra en Viu?
8: Sí, clar, això és l'altra secció, una secció important que tenim del festival, que és aquesta mostra de creació de Balears, del que fan els creadors, els artistes de les illes. Ja duim unes quantes edicions, ara mateix no recordo el nombre, però ja va començar com seguint una mostra de creadors menorquins i ja fa uns anys que l'hem ampliat a tota Balears. I és una convocatòria oberta que les companyies, els artistes s'inscriuen i nosaltres seleccionem 10 espectacles aquest any que durant tot el dia 29, des de les 10 del matí fins a les 11 del vespre, es podran veure una representació de lo que estan creant aquests artistes, també amb la diversitat de llenguatges i amb diversitat d'espais, també sempre no convencionals, no escènics, dins el cas antic de Ciutadella. També és una... Bueno, a nosaltres ens agrada moltíssim aquesta secció, perquè és molt popular, molt proper, molt de... estar recolzant i descobrint què estan fent la gent de casa nostra, no? Que per nosaltres és molt bàsic tenir relació amb ells, i després que poder que es coneguin també de les companyies diferents illes, i el dia següent fer una residència artística amb un jurat de fora que convidam, que també els hi dona unes mentories a les companyies i que creiem que és molt vàlid, molt interessant per ajudar en el creixement d'aquests artistes.
1: Més informació, com sempre, a internet, cercant pedraviva.events, on no només tindreu més informació, sinó que a més també podreu comprar les entrades. Joan Taltavui, gràcies per haver-ho compartit avui el nostre programa. Una abraçada i bon estiu.
8: Moltes gràcies, igualment, i vos anant trobant aquests espais de vida.

0: Mmm, gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre, amb el segell Denominació d'Origen Protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
1: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
2: Encuéntranos en beds.es.
3: ¿Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca? Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
4: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
5: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
6: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
7: Son las 12:36.
8: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
7: Repassem l'actualitat informativa de Menorca d'aquest dimarts 7 de juliol amb Edu Zendan. Bon dia.
9: Bon dia, Lluís.
8: Hoy por hoy, Cadena Ser.
7: El Consell Insular ha aprovat un conveni de col·laboració interadministrativa per al qual destinarà 250.000 euros a finançar actuacions d'emergència i ajuts extraordinaris pels damnificats pels esfondraments de roques a Cala Sant Esteve i el Fonduco.
9: La crisi, recordem, va esclatar el passat 27 de gener quan un gran desprendiment de roques va obligar a activar els protocols d'urgència i posteriorment evacuar un total de 105 habitatges pel risc de noves esllavissades. Ara aquests 250.000 euros s'injectaran de manera immediata a través de tres línies d'actuació ben definides. La primera línia compta amb 100.000 euros en ajuts socials directes perquè els propietaris particulars puguin finançar obres de protecció i consolidació de les seves parcel·les, com ara la instal·lació de malles de contenció o ancoratges. Una altra partida de 50.000 euros es destinarà a cobrir les despeses de reallotjament temporal i manutenció de les famílies desallotjades que no tenien cap alternativa on anar. Finalment, els 100.000 euros restants serviran per actuacions de seguretat ciutadana en espais municipals, incloent-hi estudis tècnics, monitoratge del risc i el sanejament urgent del penya-segat. El conseller de Medi Ambient, Simón Gornés, ha destacat la importància d'actuar colze a colze amb el consistori d'Es Castell per ajudar els afectats.
10: I amb aquest conveni fem una passa on reafirmam el compromís amb els veïns afectats, aportant recursos perquè es puguin executar les obres i les actuacions necessàries, garantir la seguretat de les persones i facilitar el retorn progressiu de les persones que han hagut de desallotjar les seves cases.
9: Amb aquesta injecció econòmica, les dues administracions cerquen agilitzar al màxim els treballs d'estabilització i oferir el suport necessari per facilitar el retorn segur a tots els veïns a les seves llars.
7: Els ciutadans poden fer des d'ara totes les seves gestions tributàries, tant autonòmiques com municipals, des de la nova seu de l'Agència Tributària de les Illes Balears a la ciutat de Ponent.
9: Les oficines es troben al carrer 9 de Juliol i pertanyen a un immoble cedit per l'Ajuntament de Ciutadella a la Conselleria d'Hisenda perquè puguin assumir tota mena de gestions, també les pròpies de l'administració local, i no s'hagin de desplaçar molt, com els tocava fer fins ara per temes de caràcter autonòmic. Ho explica el propi conseller balear d'Economia, Antoni Costa.
11: La realitat és que es poden fer tota la gestió de tributació municipal aquí en aquesta seu i tota la gestió de tota la tributació autonòmica també aquí en aquesta seu de Ciutadella. Satisfacció màxima, per tant, de que ara hi ha a Menorca hi hagi dos seus de l'Agència Tributària de les Illes Balears, dos seus amb dotació pràcticament equivalent, i per tant que ciutadans poden disfrutar d'aquest servei personalitzat de primera categoria, ja no s'hagin de desplaçar a Maó per fer qualsevol gestió.
9: El també vicepresident del govern, Toni Costa, ha destacat durant la inauguració d'aquest espai la comoditat i funcionalitat de la nova seu de l'ETIP, que ha acompanyat l'alcaldessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur, i l'administrador tributari de l'agència, Alberto Rival.
12: Ara, en aquest moment, jugam amb aquesta variable.
7: El nou centre integrat de formació professional de Ciutadella entrarà en funcionament al setembre, coincidint amb l'inici de curs 2026-2027. Així ho anunciava aquest dilluns el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durant una visita a Menorca.
9: Sí, la conselleria està pendent de la recepció definitiva de les obres per instal·lar o per iniciar el trasllat del material des de l'Institut Maria Àngels Cardona i completar la instal·lació del mobiliari i l'equipament del nou centre, unes tasques que es preveu es puguin fer durant el mes d'agost. El nou centre, ubicat a l'antiga estació marítima de Ciutadella, ha suposat una inversió de gairebé 4 milions d'euros i oferirà cicles formatius de grau mitjà i superior de la família d'hoteleria i també de turisme. Amb aquesta infraestructura, Menorca disposarà ara de dos centres integrats de formació professional. Vera també visitava les obres del CEIP de Sa Fontassa, al municipi de Mercadal. Aquest nou centre educatiu, amb una inversió de 8,3 milions, tindrà capacitat per 450 alumnes i contribuirà a donar resposta també a les necessitats d'escolarització del municipi. Durant la visita, però, Vera sí que admetia que les obres duen retard i que el curs haurà de començar encara a l'antic centre de Mare Déu del Toro. Escoltem el conseller.
12: En aquest moment jugàvem amb aquesta variable. Evidentment, si fos possible, nosaltres voldríem. Hi ha fusteria interior que estarà acabada dia 10 d'agost, hi ha algun tema, la setmana que ve s'enduen la grua de fora ja i se podrà ja formigonar tota la part de fora, però evidentment estem en època d'estiu, queden poc més de 6-7 setmanes per començar un altre pic excurs escolar. Veiem un poc just en aquest sentit, per tant, en aquest moment jugam amb la variable que el curs escolar començarà en el centre antic.
9: Pel que fa a aquesta antiga escola, el Centre d'Educació Infantil i Primària de Maria Déu, Mare de Déu del Toro, el Val·le des Mercadal, Joan Pellicer, espera que es pugui reconvertir un espai per nous usos socials.
13: Bueno, estem mirant diferents opcions per als usos d'aquests edificis. Hi ha dos edificis, primària i educació infantil. El més probable, no, creiem que han de tenir uns usos socials, sí, per entitats ciutadanes, sí, uns, per l'Ajuntament, per la ciutadania, sí, però falta definir un poc quins seran aquests usos socials. L'escoleta, sí, que està més integrada a la plaça Paracamps, sí, la volem donar vida també, que segueixi també com activitats de la mateixa plaça, sí, que estigui integrada dins la plaça.
7: Menorca es prepara per viure una nova onada de calor. A partir d'avui puja el mercuri i ja entrarem en alerta per risc de temperatures extremes.
9: Sí, una situació complexa, sens dubte. Dimarts i dimecres Menorca estarà en alerta amb temperatures que podrien arribar als 36 o 37 graus. Jorge Rodríguez, de l'Agència Estatal de Meteorologia, avisa que, sobretot a la costa nord, el perill de pics de tramuntana molt alt serà també ben present, de temperatura.
14: Exacto, però. Sí, sí. Vamos a tener un aumento de las temperaturas. De hecho, pues mañana se podrían alcanzar los 36-37 grados, más probablemente en la costa norte de Menorca. Y el miércoles incluso podemos tener hasta 38 grados en la costa norteña, pero acercándose bastante la zona de 38 grados a Mahón, al municipio de Mahón.
9: Es Mercadal té previst superar els 35 graus de temperatura la majoria dels dies d'aquesta setmana.
7: El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez Beret, conegut artísticament com a Beret, no actuarà finalment a Ocalari Menorca Live després de que s'hagi cancel·lat el concert previst per al dia 21 d'agost sobre aquest escenari.
9: Tot i que no s'ha fet al·lusió expressa des de l'organització del festival als motius d'aquesta cancel·lació, tot apunta que es deu a la polèmica que envolta el cantant, que el passat 11 de juny va ser detingut per la Policia Nacional per una suposada agressió sexual ocorreguda a Sevilla el mes d'abril i que posteriorment va ser posat en llibertat provisional. El festival ha informat de la cancel·lació en un missatge a través de les seves xarxes socials, on ha traslladat el seu màxim respecte a totes les persones implicades i el seu desig que aquesta situació es pugui resoldre com més aviat millor. Des de l'organització asseguren que són plenament conscients de la il·lusió que moltes persones tenien per aquest concert i que lamenten profundament les molèsties i la decepció que aquesta notícia pugui ocasionar.
7: I ara obrim la nostra plena d'esports. Sant Jordi Rivera, bon dia.
15: Hola, bon dia. L'Eix de Menorca ha anunciat de manera oficial la sortida del pivot Víctor Arteaga. Tres anys després d'arribar a l'Illa com el primer fitxatge històric pel debut a la llavors l'Eport, el jugador de Conca es desvincula de l'entitat havent entrat en el selecte grup de jugadors centenaris del club i sent un dels professionals més estimats per l'afició menorquina. Arteaga marxa de Menorca amb unes estadístiques i un llegat difícils d'igualar. En total acumula 107 partits oficials defensant la samarreta de Vintaufa. Aquestes xifres el consoliden com el segon màxim rebotador de la història de l'entitat, 541, el segon amb millor valoració, 1.171 crèdits, i el tercer en el rànquing històric de punts, amb 927. A més, s'ha destacat de forma especial per la seva implicació en el projecte social del club. Aquestes eren les seves paraules en marxar. Víctor Arteaga.
16: Me voy cargado de momentos y emociones que son para siempre. Y sobre todo con personas que han hecho que Menorca se sienta como en casa. Quiero dar las gracias de corazón a los aficionados y a toda la gente que forma parte del club, pero especialmente a los que de forma incondicional siempre han estado conmigo. Vuestro apoyo ha significado mucho para mí. Me voy con la mochila llena de recuerdos, de amistades y muchísimo cariño por este club y por esta isla. Así que gracias por todo, Vintaufa, y mucha suerte este a Menorca.
15: I el jugador de Ciutadella, Joan Moll, s'ha proclamat nou campió absolut de Menorca d'escacs ràpid després d'imposar-se en el setè memorial Joan Florit disputat a Es Mercadal. Moll va aconseguir el títol en acumular un total de 7 punts, havent cedit una sola derrota en les 8 intenses rondes disputades. La victòria es va haver de lluitar fins a l'últim moment a causa de la gran igualtat del torneig. El segon lloc va ser per a Lluís Allès, del CECA, que amb 6 punts va plantar cara al campió fins al final, mentre que Adrià Torrent, del grup d'Es Castell, i Joan Cubas, també del CECA, van completar la part alta de la classificació com a tercer i quart, respectivament, amb 2 amb 6 punts, però aquest darrer, Joan Cubas, amb pitjor desempat. D'altra banda, el matí de dissabte es va reservar per la competició escolar a 6 rondes, que va plegar un bon grup de 19 de jugadors joves, amb l'esperança de mantenir aquest volum de participació durant l'estiu. El jugador navarrès, Oihan Rojo, es va endur el triomf en aquesta categoria amb 5,5 punts. El van acompanyar al podi Sergi Pons, del Sant Lluís, en segona posició, amb 5 punts, i Lluc Pons Fullana, del CECA, amb, com a tercer classificat, amb 4 punts i mig. I acabam, el jugador de pàdel menorquí, Marc Sintes, segueix pujant al rànquing de la Federació Internacional de Pàdel. Les seves darreres actuacions, entrant sovint als quadres finals dels tornejos, l'han duit a ocupar el lloc 55 del torneig, amb un total de 1.120 punts. La situació encara hauria estat millor de no haver ensopegat a la prèvia de Bordeus la setmana passada, fet que l'ha penalitzat perdent un lloc en el rànquing que comptabilitza tant els punts d'enguany com els assolits els darrers mesos de l'any passat. Però, si ens fixem en la classificació, el Reis, on només puntua els resultats d'enguany, Marc Sintes i el seu company Daniel Santigosa ocupen conjuntament el lloc 41, gairebé entre el top 20 de les millors parelles del circuit. Sintes i Santigosa ja sumen 671 punts, bastants més dels que tenien l'any passat per aquestes dates.
7: Gràcies, Edu. Jordi, hi ha més informació a partir de les 2 de l'hora 14, també a radiomenorca.com.
17: Autos Magón nos ha ofert la crónica de la actualidad.
18: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
19: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
20: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
21: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
22: El mejor mueble al mejor precio
23: en Hipermueble.
24: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
25: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Maó.
0: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la nectarina granel a 2,89 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
7: 12:50 minutos. Seguimos adelante con la radio, con la información. Ya sabéis que nuestro principal motivo siempre es Menorca, pero también lo es hoy y durante estos días Venezuela. Y aquellas personas de Venezuela que están con nosotros integrados en nuestra comunidad y están viendo y sufriendo, como lo estamos haciendo nosotros, de ver las consecuencias de los recientes terremotos. Y todo lo que es intentar encauzar la solidaridad del pueblo de la isla para poder ayudar en lo posible. En estas tareas hay un grupo de venezolanos y venezolanas y también de menorquines que están ayudando al frente, o una de las personas que está trabajando ampliamente es nuestro invitado hoy, es Andy Cedeño. Andy, buenos días.
2: Buenos días.
7: Bueno, nuestra solidaridad un poco con todo lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que estáis preparando para intentar encauzar un poco esas ayudas que puedan ir de camino a Venezuela?
2: Sí, bueno, somos la comunidad de Venezuela, que estamos presidente Montón, se está organizando para el domingo 26 de julio hacer una recogida, bueno, de alimentos, se va a hacer vender, realmente se va a vender productos típicos de Venezuela, se va a hacer organizar rifas, un evento para recaudar ahora mismo el dinero, la mayor cantidad de dinero que se pueda, para enviar a una fundación, a la Cruz Roja en Venezuela, de algún motivo. Porque claro, ahora mismo el pueblo venezolano como tal, en la zona donde pasó el desastre, en La Guaira, necesita una ayuda importante. Ahora es cuando empiezan a necesitar más, hay gente que, mucha gente damnificada, que necesita realmente la ayuda, bueno, de todo el mundo y más de los venezolanos que estamos fuera.
7: ¿Cómo estáis un poco percibiendo lo que es todo este trabajo? No sé si notáis que se unen personas de manera altruista para ayudaros, para poder conseguir esto, o si por el contrario encontráis dificultades o hay un poquito de todo.
2: No. Más bien, el alcalde Héctor se puso en contacto con nosotros. Dos, tres personas del ayuntamiento igual, hay gente que me ha preguntado que cuándo se va a hacer el día del evento, y hay gente porque cuando se trata de este tipo de cosas hay mucha gente que brinda el apoyo, ¿sabes? Realmente, pero la verdad que sí, se ha notado.
7: Es también una oportunidad y una ocasión para, me imagino, que se junte la comunidad venezolana en la isla. Sí. No sé si tenéis una idea de cuántos sois y a ver si estos días os estáis reencontrando precisamente para ese apoyo mutuo hacia Venezuela.
2: Sí, ahora, la verdad que la cifra no la tengo exactamente de cuántos somos en la isla. No te podría decir, la verdad no tengo ni idea. Pero sí, cuando hay un evento, la gente del mercado del claustre, el claustre está organizando también un evento, se va a vender arepas, esto lo hacen la semana que viene, si no estoy mal es el jueves, se venderán arepas, se va a recoger dinero para ayudar entre dos y lo está haciendo la gente del claustre y varias personas más también, ¿sabes? Es decir, que hay mucha gente que está trabajando para poder recoger y ayudar de alguna manera u otra.
7: ¿Cómo estáis viviendo un poco la consecución del día a día de lo que ocurrió ya hace más de una semana con estos dos terremotos? No sé si tenéis a alguien sobre el terreno que os va comentando, informando, dando novedades, a ver si mantenéis ese contacto.
2: Ahora mismo, la gente que, de mi parte, o de la gente que está aquí, son poca gente que informan, pero viven fuera de la provincia donde sucedió esto. Pero es que hoy en día todo se mueve por redes sociales y siempre se pasa un video, otra cosa, ¿sabes? Van informando de esa manera y llegando a los sitios, porque lamentándolo mucho, si fuera por el gobierno que hay allá, pues disfraza una cosa de lo realmente que lo que está sucediendo. Y es una lamentable todo lo que está pasando.
7: Incluso la preocupación de mucha gente al ver que en la situación había quien aprovechaba y hacía algo de pillería o incluso se llevaba cosas que no eran suyas, cosas así, ¿no?
2: Sí, sí, lo que es. Realmente ahora mismo, mira, lo que pasa en Venezuela es algo que no tiene explicación, ¿sabes? Porque han habido saqueos, gente que está muy necesitada o roban de cualquier manera o hasta la ropa.

0: Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia, cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías nacionales. De tal manera que, dado que el riesgo es cero, pues creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
1: Además, ya está en marcha la cumbre de la OTAN en Ankara, ya hemos visto llegar los aviones de los principales líderes mundiales, incluido Trump, que acaba de aterrizar, y ahora tienen que ponerse de acuerdo otra vez en el incremento de gasto militar, sobre todo en tecnología antidrones como la que se usa en Ucrania. Enviado especial a Ankara, Enrique García, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El avión presidencial aterrizaba en Ankara hace unos minutos y en una hora Donald Trump mantendrá una recepción con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y está previsto que a lo largo de la tarde Trump mantenga un encuentro con Zelensky. Ucrania quiere más sistemas Patriots o que Estados Unidos conceda licencias para producir este sistema antimisiles de fabricación estadounidense. Aunque de momento la mañana nos deja importantes anuncios en inversiones en defensa, como el proyecto para impulsar un avión militar de transporte Airbus del que forma parte España, Bélgica o el Reino Unido, o el compromiso de todos los aliados para destinar 40.000 millones de dólares para capacidades antidrones en los próximos 5 años.
3: To invest 5% of GDP in defense.
2: El secretario general Marrute ha vuelto a subrayar la importancia de alcanzar el 5% del gasto para acelerar la producción y alcanzar lo que ha llamado una revolución en la producción de la defensa.
1: Además, en Barcelona se ha provocado un socavón enorme en el barrio del Putxet. Se investigan las causas. De momento, ha obligado Ferran Dalmau a desalojar varios edificios. Cuéntanos.
4: Sí, los bomberos de Barcelona han desalojado 4 edificios que han sufrido esta mañana hundimientos en el barrio del Putxet de Barcelona, una zona donde se están haciendo obras en la línea 9 del metro. El ayuntamiento ya admite una vinculación entre el suceso y las obras. Es un socavón de unos 8 metros de diámetro que afecta a un patio interior y un pequeño almacén entre la calle Rubinstein y la calle Teodora Madrid. Los operarios, la Guardia Urbana y los bomberos ya están hasta ahora trabajando en el lugar para asegurar los edificios. En unos minutos se espera que las autoridades den más explicaciones de este suceso.
1: De los incendios, el de Sajambre en León ha registrado en las últimas horas una evolución favorable, sin riesgo ya para las poblaciones que corrían riesgo. Sin embargo, avanza en Asturias. El flanco noroeste tiene una lengua de fuego que amenaza con desprendimientos también que pueden llegar a cortar, dice el gobierno, la carretera N625. El subdelegado del gobierno ha unificado el mando con la Junta y el Principado para tomar decisiones y la orografía complicada dificulta todavía las labores de extinción. En este contexto, la advertencia que ha hecho hoy la Real Academia de Ingeniería insiste en que o gestionamos los montes o los incendios forestales en nuestro país van a ser cada vez más grandes y difíciles de controlar. Laura Vilá.
5: La institución advierte de que los fuegos en nuestro país son cada vez más extensos e intensos, un problema que Luis Gil Sánchez, ingeniero de montes e impulsor de este estudio, achaca a la falta de gestión de la masa forestal que este verano, después de las abundantes lluvias de los últimos meses, alcanza máximos. En este contexto, la Real Academia de la Ingeniería reclama una política común.
6: Que se vuelvan a recuperar los montes públicos para producir madera para los pueblos, para gestionar los montes y que haya en las zonas abandonadas y que están con matorral, pues reducirlas.
5: Un trabajo que reconoce implica un coste importante, pero dice inferior al que tienen los incendios.
1: Y ahora el Mundial.
7: Mundial 2026, Cadena Ser.
8: Se empieza a amanecer en Estados Unidos con la selección española en los cuartos de final después de apear a Portugal. Hoy es día de recuperación y también de viaje de Dallas a Los Ángeles, en donde el viernes espera Bélgica. Pendientes también de algunos tocados. Antón Meana, hola, cuéntanos.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Aymeric Laporte terminó ayer otra vez muy cansado. Hace esfuerzos físicos permanentes para poder completar los 90 minutos en cada encuentro. Hoy seguro que trabaja al margen en la sesión de recuperación aquí en Dallas, en el Cotton Bowl. Y veremos si mañana miércoles ya en California trabaja o no con el grupo. España está ahora mismo, como digo, en Dallas y tiene en tiempo de larguero esta noche, hora española, su vuelo hasta Los Ángeles, donde van a preparar el encuentro del próximo viernes ante Bélgica.
8: Gracias, Antón. Pues pensando en Bélgica, está ya la selección española. Bélgica que ganaba a Estados Unidos, mientras que España se imponía, como decimos, a Portugal con un héroe, Mikel Merino.
10: ¿Hasta qué punto creemos en que se puede meter un gol hasta el último minuto? Al 100%. Creo que es la mentalidad que hay que tener, generar un impacto en el juego, y eso es lo que hemos hecho todos los que hemos entrado, ¿no? Entrar con hambre, con energía, me gusta dejarlos para el último minuto, nos está yendo bien así y bueno, ojalá vengan más.
8: Una victoria que manda a casa a Portugal, que a la vez cierra un ciclo, se acaba la etapa de Roberto Martínez en el banquillo, en la que ha sido la última presencia en un Mundial de Cristiano Ronaldo.
11: con la conciencia tranquila, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. El mayor título que gané en la selección fue 2016. Que para
8: hoy
11: mí
8: se completan los octavos de final. Todas las miradas apuntando a la cita de las 6 de la tarde. La Argentina de Leo Messi contra Egipto, que contamos. Lluís Flaquero, hola.
12: Muy buenas, la actual campeona argentina buscará plaza en cuartos de final ante Egipto. La albiceleste llega con el susto en el cuerpo tras necesitar la prórroga para imponerse a Cabo Verde en 16avos. Messi saldrá de inicio en un equipo en el que Scaloni podría hacer cambios. Se espera, por ejemplo, a Julián Álvarez como titular. Enfrente, la selección egipcia, que liderada por Salah, quiere superar los octavos por primera vez en su historia. El partido en Atlanta se juega a las 6 de la tarde, hora española.
8: Gracias, Flaquilla. A partir de las 10 de la noche se cerrarán los octavos de final con el partido entre Colombia y Suiza. Todo en carrusel de a partir de las 6 con Dani Garrido y con todo el equipo de enviados especiales de la cadena SER. Y fuera del Mundial, Gaby Fernández se incorpora al cuerpo técnico del Atlético de Madrid. Matarazzo amplía su contrato con la Real Sociedad y en baloncesto fuera del fútbol, Jaime Pradilla ya es oficialmente jugador del Real Madrid, firma por 5 temporadas.
7: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
1: Sigue la información local a partir de las 2, hora 14 con Javier Casal.
7: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
13: 1:07 minuts, escoltes d'Avui per Avui Menorca d'aquest dimarts 7 de juliol de 2026. Avui hem començat el nostre programa i hem estat xerrant amb en Joan Taltavui del festival Pedra Viva, que ens ha comentat això.
14: Bueno, el festival, jo sempre dic que és un festival d'arts escèniques, però per jo té dos blocs importants, unes són els espais, d'espais que triam i de quina manera dialoguen les propostes artístiques, i segon, la severitat de propostes artístiques, de llenguatges.
13: També hem estat xerrant amb Nandi Cedeño, i és veneçolà i està treballant en l'organització d'un esdeveniment que ajudi un poc a recollir la solidaritat cap a Venezuela.
15: Se está organizando para el domingo 26 de julio hacer una recogida, bueno, de alimentos, a ver, se va a hacer vender, realmente se va a vender productos típicos de Venezuela, se va a hacer organizar rifas, un evento para recaudar ahora mismo el dinero.
13: Això és la primera del nostre programa. Ara fem una pausa i continuem.
16: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
17: Gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer. La millor opció a qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahón Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
18: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
19: Scoopy.
18: Hoy usamos muchas más.
19: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, RoadSync, Smart Key, Baúl Top Box.
18: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
20: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahón y Ciutadella.
13: El món de l'economia i l'empresa no tenen un únic dia en el que hi hagi l'actualitat concentrada. No obstant, els dimarts es cerca amb aquesta sintonia, allà on reiem de ser consumidores, ens hi apropem a tot el que fa referència al món de l'empresa, de l'economia, dels treballadors del sector laboral. Avui volem mirar de tornar a la petita i mitjana empresa i avui ho fem de la mà del nostre proper convidat. Ell és Javier Benito, que és el responsable del gabinet de creació d'empreses de PIME. Aquí saludem, bon dia.
21: Hola, bon dia.
13: Crec que recentment heu tingut la possibilitat d'anunciar que doneu continuïtat amb el que és el suport als emprenedors. Explica'm un poc com és això.
21: Bueno, pues des de PIME Menorca ja fa molt d'anys que tenim un gabinet, un servei de creació d'empreses, que oferim servei a qualsevol persona que tingui una idea de negoci i vulgui convertir la seva idea en un projecte estructurat, un projecte amb viabilitat econòmica, que que pugui fer-se realitat i pugui convertir-se en una empresa amb esplats que considerem entre la part de l'emprenedor i la part d'assessorament que pugui ser una realitat i que considerem que ha de complir els passos necessaris perquè sigui una realitat.
13: El trobar talent i ajudar-lo a créixer és una feina molt difícil o no en aquests temps? Perquè d'un costat un pensaria que tenim més eines, però per l'altre no sé si trobem tanta gent agosarada, valenta, com per afrontar el dir vaig a muntar una empresa.
21: Pues sí, molta més de la que ens pensam. Hi ha moltes empreses que es creen cada any i hi ha diferents visions o diferents casos des d'empreses que es creen des de, com tu deies, talent o d'una estructura de professionals i d'un servei més formal, però també hi ha altres que és casos més concrets, més específics i més de vegades més petits, que donen resposta a una autoocupació i que és una persona, un autònom en aquest cas, que s'autoemplea a ell mateix i que crea una petita estructura per donar servei a clients, però des d'un punt més petit en un principi i sempre amb opcions i sense descartar un creixement en el futur, però els primers passos o les primeres èpoques o fases d'aquest projecte des d'una estructura o més senzilla, en aquest cas un empresari individual, no? Una única persona.
13: El BOE ha confirmat aquests dies la renovació d'aquesta confiança en PIME perquè el servei tingui continuïtat, almenys fins al 2030, però amb recursos propis de PIME Menorca. És a dir, teniu el permís i la notorietat, però no ve això amb cap mena de finançament. Això és un greuge?
21: És una visió que PIME Menorca ha tingut sempre d'ajudar i d'apostar per l'empresari de Menorca i reforçar el teixit empresarial, perquè així ho creiem i aquesta és la nostra funció. A més, és com un... com una... sembrar per en el futur recollir aquells fruits que reforcin la societat i l'estructura econòmica de Silla, i aquesta és la nostra funció. Si vingués acompanyat de recursos per part de les administracions públiques per fer més fàcil aquesta funció, evidentment sempre seria benvingut. En diversos casos i en altres projectes hem tingut i tenim aquest recolzament públic. En aquest cas, el punt d'atenció a l'emprenedor és sense partida econòmica i no podem descartar aquest servei perquè no trobem o perquè en aquest cas no hi hagi aquesta partida econòmica, que ens agradaria que fos d'una altra manera, sí, però no deixarem de fer-ho perquè no tingui contraprestació econòmica.
13: I a més, vosaltres ho ofereu de manera gratuïta.
21: És gratuït per als usuaris, és gratuït per al beneficiari, però no, això no vol dir que no tingui un cost, que precisament és aquesta part que comentaves, que ve finançat o ve sufragat per els recursos propis de la federació, amb personal, dedicació, hores, publicitat, documentació, recerca, etcètera. O sigui, hi ha una feina darrere que suposa un cost, però que assumim nosaltres per poder oferir-ho de forma gratuïta als usuaris i beneficiaris. Ho venim fent de forma habitual des de que l'entitat té existència, més de 40 anys, formalment amb aquesta figura de punt d'atenció de l'emprenedor des del 2017 i ho renovam fins al 2030. O sigui que pot tenir aquest nom de punt d'atenció a l'emprenedor o pot tenir altres noms com nosaltres específicament l'identificam com el gabinet de creació i consolidació d'empreses de PIME Menorca, però tingui un nom o tingui un altre, l'important és donar assessorament, donar recolzament i fer una tutoria, una tutorització, acompanyament a tots aquells emprenedors que tinguin una idea i que vulguin, com bé, constituir aquesta empresa.
13: Com a xerres de que teniu experiència, te faré la següent pregunta. Destaquem quina és aquella qüestió que més has vist en la que és necessari incidir dins el món dels emprenedors o les joves empreses. No sé si tal vegada el tema de resoldre millor, no?, tanta burocràcia. I d'altra banda, també te demanaria quin és el principal valor que diries que has vist, no?, en la gent quan arriba amb ganes i una idea.
21: Bueno, no hi ha un punt clau homogeni per totes les empreses comú. Depèn de quin projecte sigui, pues, tens unes necessitats o en tenen d'altres. En qualsevol cas poden ser el tema de llicències, com tu nomenaves, el tema de burocràcia. Amb altres, pues, és el tema de finançament, amb altres, pues, és el tema de recursos humans, de cercar personal. Cada projecte té punts clau que s'han de solucionar, s'han de fer feina sobre ells, i no hi ha un punt comú amb tots. Tal vegada el finançament és un dels més habituals, perquè per muntar una empresa, pues, es necessita un capital. A vegades és pues, una mica una paradoja que per guanyar la vida necessitis doblers o necessitis un capital per invertir, però és així. I en quant a la segona pregunta que m'havies, en quant als valors o les virtuts d'aquestes persones o d'aquests projectes, pues, segur que és el risc, no?, la versió de risc de no tenir, pues, aquella por o aquell risc, i no és que no existeixi, que evidentment sempre hi és, sinó que estigui quantificat i que estigui ponderat per saber fins a on poden arribar, fins quin nivell d'endeutament i finançament poden assumir. I tot això, evidentment, nosaltres, amb el nostre servei, els hi ajudam a que ho planifiquin i que estigui controlat, perquè, evidentment, doncs, hem de saber, en el cas que ningú vol, però que sapiguem de què hem de morir, si arriba, ha arribat el cas, no?
13: Doncs avui la notícia era aquesta. El recolzament que PIME Menorca ha obtingut de l'Estat per continuar treballant dins aquest servei del Gabinet de Creació d'Empreses, la renovació d'aquesta confiança, almenys fins 2030, amb un servei, d'altra banda, tan important i necessari. Ho hem comentat amb el seu responsable, Javier Benito. Gràcies per haver-nos atès avui al nostre programa. Una abraçada.
21: Gràcies a tots, gràcies als oients, i que sàpiguen que tenim aquest servei disponible per qualsevol que tingui aquesta iniciativa. Moltes gràcies.
13: Ara nosaltres el que fem és una petita pausa, un bon consell i continuem.
0: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Escranc Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Escranc Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Escranc Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
3: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca, lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
20: El Port de Maó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom, espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al Port i la nit de música al Moll d'Autoritat Portuària. Consulta el programa a ajmao.org. Ajuntament de Maó. Este mes de julio en Jack & Jones te ofrecemos nuevos modelos en camisas y muchas novedades más. Para ellos, colección de baño con diseños exclusivos. Variedad en camisas de algodón y lino con rayas y que son tendencia este verano. Bermudas y muchas propuestas frescas para el verano. En Jack & Jones tenemos para ti la nueva colección. Acércate, pruébatela y no esperes demasiado, porque las mejores prendas vuelan.
2: Sempre per l'estiu, una bona ombra, alguna cosa refrescant i un llibre. Sí, sí. Perquè quan tens vacances, com si tens un moment i no tens vacances, és igual, l'estiu és un moment ideal per llegir. I no aturem de tenir bones recomanacions. La darrera, a més, ja sabeu que ens agrada es comprar cap a casa, ens arriba, a més, d'una manera un poc especial, perquè és de títol Els corsaris de Menorca. I al darrere tenim una persona que en els darrers temps s'ha especialitzat en aquesta qüestió, que és el nostre convidat, Marc Pellicer. Marc, bon dia.
4: Bon dia, hola.
2: Deus que aquest és el llibre definitiu d'aquest tema, perquè sempre t'ha interessat, però has anat treballant, i aquest compila, o podríem dir, doncs, tot el que han estat les teves investigacions anteriors.
4: Sí, a veure, fa molt d'anys, jo tota la vida he cercat sobre corsaris. I he anat traient algun llibre, però sempre em quedava algun dubte. Ara, a la fi, ho he aconseguit recollir tot i surt definitivament amb aquest llibrot, perquè és enorme, sobre els corsaris de Menorca al servei de la Gran Bretanya durant la guerra d'independència dels Estats Units, que fa dos dies va fer el 250 aniversari.
2: I per què en aquest context, o sigui, en aquest període tan concret?
4: A veure, això és l'època de màxima exposició del cors menorquí. I va ser per pura necessitat. M'explic. Quan va esclatar la guerra d'independència dels Estats Units i hi van entrar Espanya i França a favor dels independentistes, l'estret de Gibraltar es va tancar i els seus corsaris i barcos de guerra van començar a atacar les naus mercants menorquines. En poques paraules, Menorca va quedar aïllada. Va ser llavors quan tots els menorquins van armar totes les seves naus en cors i es van fer a la mà per destruir el comerç espanyol i francès. Per tant, aquest propi aïllament que va patir Menorca és el que va provocar la màxima eclosió del cors menorquí. Això és un poc, resum.
2: I, a més, ja que estem donant xifres, més enllà de les dates, també reiem de persones, noms propis. 94 noms propis, no?
4: Sí, 94 naus. Però no només això. En el llibre, a cada vaixell, si ho trobam, clar està, vaig dient el nom de tots els membres de la seva tripulació i també dels inversors. De manera que el lector no només entrarà dins el món dels cors, sinó dels noms propis. Tots els llinatges menorquins estan representats i, de fet, jo mateix he trobat dos avantpassats meus. Serà fàcil que en trobeu tots.
2: Això, de cop i volta, ens hi posa un poc amb la idea de poder veure i entendre millor aquell episodi, que, d'altra banda, va ser una aventura constant, amb moments, entenc, que doncs, molt dramàtics i d'altres que eren molt de tocar amb la fortuna.
4: Sí, a veure, el llibre passa per les diferents etapes de la guerra i, òbviament, les guerres, com en tot, hi ha moments pròspers i hi ha moments negatius. De fet, quan xerran de 94 barcos corsaris, no xerran de que tots anessin a la vegada embarcats, sinó depèn del moment de la guerra. La idea dels menorquins era destruir el comerç enemic. El moment de màxima eclosió és el juliol de l'any 1781, quan hi havia més de 30 corsaris armats amb gairebé 3.000 homes embarcats. Vull dir, va ser una cosa espectacular, tot un exèrcit. Més si tens present que a Menorca en aquella època només hi havia 12.000 homes. I no tots s'han badat d'armes.
13: Era realment una circumstància que ens permetrà, des de la primera fins a la darrera pàgina del llibre, no només connectar amb la nostra història i el que no sabíem, probablement, d'aquesta nostra història, sinó també entenguent la importància que va tenir. Com sabem un poc el que va crear un poc aquest punt àlgid, però què és el que va fer que no es perpetués en el temps?
4: Bàsicament perquè els espanyols van conquerir Silla i van rendir el castell de Sant Felip el febrer de l'any 1782. Després, perquè no es tornàs a repetir, van prohibir els cors. Òbviament, els cors va continuar. Després de les guerres napoleòniques va reviure de nou. Però amb unes circumstàncies ja molt diferents. Tot sigui dit, ell ha començat a investigar sobre les guerres napoleòniques, però no pot treure conclusions perquè ha de començar. Però l'època més propícia per als cors menorquí de la seva història va ser aquest petit període entre 1778 i 1782, que és en plena guerra d'independència dels Estats Units.
13: Jo comentava que si se tenia que mirar de posar a fre el comerç franco-espanyol, els corsaris menorquins se n'encarregaven un poc de tirar d'aix el que eren aquests vaixells, però això provocava que s'enriquissin amb els botins de cada un dels vaixells, de cada un dels vaixells que aconseguien botí, finalment, que passava amb aquelles persones? Passaven a ser presoners o finalment hi havia morts? Què passava?
4: A veure, en una guerra s'entremescla tot. Sempre hi ha aquell que guanya doblers. Te diré un detall. Tu vas per Ciutadella i Mo i moltes de les grans cases que puguis trobar es van enriquir amb els cors. Vull dir que això és innegable. Després hi ha la part negativa. Òbviament, a una guerra hi ha morts, hi ha presoners. L'important que has de tenir present, però, que els presoners es feien intercanvis. No és captiu típic d'un corsari argelí, no. Es xerrant d'una guerra europea, entre països europeus, i aquí hi ha presoners de guerra, hi ha intercanvis. Això sí, si tu t'embarcaves com a corsari era per guanyar doblers, però si capturaven i t'intercanviaven, després t'obligaven a fer un servei militar obligatori en compensació per la teua llibertat. O sigui, tot té matisos. I això és el que fa que el llibre sigui divertit i interessant a la vegada.
13: El cert és que en tenim ganes. Els corsaris de Menorca, prest, crec que ja ho presentaràs a Ciutadella, no?
4: Sí, a Ciutadella la setmana que ve. Estem encara fermant les dates. Jo he proposat que sigui divendres a les 7:30 en el Museu Saura, però encara m'ho hem de confirmar. Si no és aquest dia, serà un dia anterior o dos anteriors. Com que el llibre me va arribar ahir. El que jo no sé aturar i ja ho he posat tot en marxa.
13: Molt bé. Doncs estarem atents per recordar els nostres oients puntualment i confirmar la data perquè no perdem oportunitat d'aquesta presentació. O serà una presentació itinerant o faràs també més tard, tal vegada, altres punts de Menorca?
4: Sí, si deies, òbviament, el meu poble sempre va... Bueno, jo som menorquí, però som de Ciutadella i primer ho faré a Ciutadella. I després, si deies, el setembre faré a Ferreries i el novembre a Maó. I tal vegada s'enfermarà qualcuna més, però en principi tinc aquestes tres pensades. I bueno, Laura'm, espero que vengui la gent, perquè allà explicaré com he fet aquesta feina. Perquè són més de 20 anys cercant i me fa il·lusió explicar el procés.
13: Doncs no t'ho demanaré, a veure si continues escrivint, perquè ja ho has desvelat un poc, abans quan comentaves que estàs mirant altres qüestions posteriors en aquesta època tan concreta, però ens quedarem de moment amb el que tenim, que és aquest nou llibre, el llibre definitiu del Marc Pellicer Benejam, els Corsaris de Menorca. Gràcies, Marc, per haver-ho compartit amb nosaltres. Una abraçada i fins aviat.
5: A vosaltres, moltes gràcies, com sempre.
13: I el que fem nosaltres ara a continuació és fer un repassó del que és la previsió meteorològica, però per la mar. Anem concretament a veure què és el que tenim previst per les properes hores. Al nord de Menorca tenim component oest i sud-oest 2 a 3, marejol. Mateixa situació tenim al sud de Menorca com al canal de Menorca. Escollim una platja, avui anem a Cala Galdana, 33 graus de temperatura, 27 graus de temperatura, tenim a l'aigua. L'índex de radiació està en 8 i estem sota una alerta d'onada de calor.
6: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
22: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
23: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
24: Kia. Movement that inspires.
23: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.

0: Avui, el nostre exquisit a Menorca, volem mirar d'apropar-nos a un indret allà on estiguem bé i a gust, perquè amb aquesta color ja vos podeu fer una idea. I hem pensat que què millor que si aprofitem precisament el que ens otorga, doncs, alguna cosa tan refrescant com cas xifoner. Motiu per el que ens apropem fins a Ferreries. I volem, a continuació, xerrar-ne Rosalia, part fonamental de cas xifoner. Estem davant de la darrera botiga de sifons que queda a Menorca, un autèntic tresor viu de la nostra cultura gastronòmica que ha sabut mantenir les fórmules secretes de la família per combatre la set i la calor amb el millor producte local. Rosalia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Cas xifoner té una història fascinant que es remunta a l'any 1969, si no vaig malament, amb la marca Anda. Com va ser aquell relleu que vau prendre el teu germà Matías i tu el 99 per convertir-ho en el projecte que coneixem avui?
1: Bueno, això, antes ho tenia mon pare i Esconco, que és de la Nanda, d'Antonio i Damián, i després quan ells se van anar jubilant, però vam agafar en Matías i jo. Vam canviar un poc el nom i vam posar aquest xifonet. Fas un poc la trajectòria del que vam fer, sí.
0: Deia que sou l'última fàbrica de sifons de l'illa d'un total de 30 que havien arribat a existir. Què significa per a vosaltres mantenir viva aquesta flama sent la segona batiga en aquest tipus d'actiu a totes les Illes Balears?
1: Bueno, sí, som els únics que queden. Tots a poc han anat acabant, tancant. I és una feina que costa un poc sacrificada, costa. I és, bueno, producte local, d'aquí, feina, vas fent, i bueno... Vam quedar tots únics, és el que hi ha, sí.
0: Encara utilitzeu el sifó de vidre i les ampolles amb el tap mecànic de sempre. Creus que aquest envàs tradicional també influeix un poc en la qualitat o en l'experiència de beure una bona beguda carbònica quan fa calor?
1: Home, és diferent. Aquest bòtil és un poc més de tota la vida, és diferent. Agafa un poc més... que agrada un poc més. És diferent que no és típic bòtil d'avui en dia. I guarden per més el sabor, el gust, el vidre així, és més autèntic, vamos.
0: Tal vegada per aquest motiu, no? La vostra llimonada és molt valorada durant les festes de l'illa. Quin és la combinació estrella que recomanaries per un dia calorós de Sant Bartomeu, per exemple, o qualsevol altra festa patronal?
1: Sí, home, nosaltres fem la llimonada, si després la gent ho pot combinar el que vulgui. Se pot combinar amb cervesa, amb vergin, després... Nosaltres també, sí, la llimonada en qualsevol cosa, i va bé. Tota sola, és super refrescant, tota sola també. La llimonada, la veritat és que agrada molt, moltíssim.
0: Clar, perquè...
1: I pots combinar moltes diferents coses, saps?
0: Perquè és la vostra llimona el que refresca realment. Després, és com tu dius, ho pots combinar, però el que realment refresca és la vostra llimonada. Parlem de la vostra cosa. Un clàssic és el de sempre, el sifó. Segons la tradició menorquina, quina seria la millor proporció per barrejar-la amb el vi, per exemple, i aconseguir una beguda refrescant, però amb caràcter?
1: La proporció? Pues no sé, amb un got que pots posar... dos dits de vi i la resta de gaseosa, o sifó, és una cosa refrescant i no és molt forta, no empalaga, no entens? I queda molt refrescant, sí.
0: Ja que estem donant idees, i ens ve tant de gust perquè fa calor aquests dies, particularment aquests dies, teniu una beguda molt, molt interessant, que és el refresc de pinya. He llegit que va ser la primera beguda negra feta a Menorca abans de l'arribada de la Coca-Cola. Com ens recomanaries prendre-la per gaudir al màxim del seu sabor original?
1: No, la pinya tota sola. La pinya es beu tota sola, sempre s'ha begut tota sola, perquè clar, llavors no hi havia res més. No hi havia Coca-Cola, ni Fanta, ni totes les marques que avui en dia no hi eren, no n'hi havia cap. I era l'únic refresc que hi havia, i la gent un got de pinya, li encantava un got de pinya. I en canvi la gent major ara encara, oh, la pinya, se beu tota sola, la pinya se beu tota sola.
0: I a més de la llimona i de la pinya, teniu refrescs de taronja i poma amb una fórmula secreta. Ens podries donar algun consell per combinar-los? Pot ser amb una mica de gel o de fruita natural, pot ser?
1: Sí, amb una llimona, per exemple, amb llimona i amb gel. Sí, amb això es pot combinar perfectament. Sí, ombra, sobretot.
0: Sí, perquè en aquests dies, és que amb aquesta onada de calor no fem altra cosa que pensar en altres aquests dies. O sigui que just el que hem de fer és mirar de refrescar-nos. L'any 2019 vau inaugurar la botiga Museu. Quan la gent vos visita per comprar un sifó o una beguda, Quina part de la història de Menorca descobreixen a través de les vostres ampolles antigues?
1: Bueno, veu que aquí n'hi havia moltes de fàbriques, no s'ho imaginen, quan va començar el pas del temps i quan va començar fins ara, diu, és que és impossible que hi hagi tantes marques, i... perquè ara, clar, només som nosaltres, però i el canvi de l'embassa, després eren molt polits, molt marcats, molt gravats, tot anava canviant molt, ara tot és molt llis, molt... però quan tu veus la gent, és... s'impacta, sembla que no pot ser que hi hagués tanta varietat, llavors en aquell temps, i tan polit, llavors eren les coses molt guapes.
0: Bueno, actualment crec que ja hi ha qui agafa un poc les regnes de lo que és Caixifoner per al futur. No sé com veus el futur de Caixifoner amb aquestes noves generacions. Si continuarem combatent els estius amb els vostres refrescs molts d'anys més.
1: Sí, doncs, si deu, la meva filla i gendre els agrada. Passa que hi ha molta competència, és difícil, però bueno, tu has de fer un producte teu, un producte d'aquí, no has d'anar a competir amb ningú. Dic que és el teu producte, però si fas a combatir, malament. Que tu valori igual, doncs és el que hi ha.
0: I perquè estem xerrant d'autenticitat, per acabar només ens queda dir on vos podem trobar. Sou a Ferreries, si vol algú comprar Caixifoner o algun dels vostres refrescos, on els pot trobar? Que vostre únicament o també a d'altres bandes?
1: Bueno, sí, és en el sentit comerç. Nosaltres som a Ferreries, tenim la botiga i la fàbrica. Però la botiga està en el carrer Fred i la fàbrica la tenim en el carrer Alepanto. I és doncs, el nostre producte, tenim diferents botigues, en el petit comerç, sobretot. I els restaurants, per fer menú, també celebracions de xifó, també per fer arrebossat i per fer combinats, i bueno, un poc tot.
0: Doncs, Rosalia, ens venia un poc de gust d'estar un poc més frescos i hem pensat en xerrar amb vosaltres i la veritat és que hem aconseguit trobar-nos molt millor. No sé si és per la teva conversa o per els refrescos en si, però que amb Caixifoner la veritat és que passem millor estiu. Moltes gràcies per haver-nos atès aquí a Exquisita Menorca. Una forta abraçada a tota la família i fins aviat.
1: Adéu, moltes gràcies. Adéu.

0: ara, titulars de la premsa. Començant repassant els titulars del diari Menorca del dia d'avui, Mascaró Morera consiguió salvar más de 10 camiones del voraz incendio en Mercapalma. La pelea entre un padre y un hijo de Mahó acaba con un incendio y tres policías heridos. Empresas británicas gestionan la mayor cartera de alquileres turísticos de Airbnb en Menorca. Menorcaldía.com, al diario digital de Menorca, detienen en Mahó a un padre por amenazar a su hijo con un hacha y a este último por incendiar una vivienda. El Antoni Joan Alemany serà el primer col·legi de Menorca con un centro integrado de enseñanzas elementales de música. També destaquem el servicio de alergología duplica sus módulos de atención en Menorca de 2 a 4 al mes. Última hora. Destaca lanzado al espacio el primer satélite de Baleares, el Posidonia. Diari El Mundo. El gobierno aprueba un techo de gasto de récord de 226.032 millones para elaborar los presupuestos de 2027, un incremento del 6,6%. Y finalmente, diario El País, el gobierno eleva el techo de gasto hasta un récord de 226.032 millones para 2027.
1: Biesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
2: En Biesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Biesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
3: Hoy por hoy, la informació com mai l'havies escoltada.
0: Píndoles de història de Menorca. Amb Amador Marí, a qui saludem. Amador, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amador Marí és historiador i, a més, és membre de l'Institut Menorquí d'Estudis. En els darrers temps ens hem fet un poc un apropament a una sèrie de personatges, del bisbe Vila, vam ratllar del governador, vam ratllar del... Exactament. Vam ratllar també del bisbe Vila i ara encara hem d'acabar de desentranyar el que va ser un personatge interessant en tot el que feia i el que no.
4: Exacte. Avui de nou hi havia quintanes del rei i terres comunes. Per tant, també ens va reclamar per reclamar una part del producte de l'estanc de l'aiguardent, que era la principal font d'ingressos dels municipis. Els municipis pràcticament vivien de lo que portava el privilegi de vendre l'aiguardent. No es podia vendre aiguardent sense autorització de l'Ajuntament i bàsicament es dedicava a obres públiques. Bé, en poques paraules, intentava replegar ingressos d'allà on pogués. A part de tenir mala relació amb l'Església, amb els menorquins en general la tenia fatal. El bisbe va manifestar una oposició i un menyspreu exagerat cap als menorquins i especialment cap als maonesos, dels que desconfiava profundament. En els seus escrits es referien als menorquins com poble turbulent, possiblement això té a veure amb la revolta que es va produir el 1810, entre molts altres qualificatius. Però molt abans de la revolta, les autoritats municipals en diferents documents es queixen de com qualificava el bisbe en els menorquins, i citaré també textualment. Nunca merecieron estos naturales a este ilustrísimo obispo el amor y cariño que tiene un buen pastor a sus ovejas. Apenas pisó el suelo de Menorca cuando se le oyeron insultos e injurias contra los menorquines, en especial los maoneses, tratándolos de herejes, bastardos ingleses, semilla de ingleses, corazones ingleses, expresiones que se le caían de la boca tan a menudo que las han oído personas de todas clases y todas ocasiones. Crec que amb aquesta cita es resumeix molt bé quina visió tenia el bisbe Juano de la seva feligresia.
5: Sí, sí.
4: Conseqüència de tot el que han dit va ser una oposició directa en les institucions de Menorca. Va mostrar una gran aversió cap a les autoritats municipals, especialment pel fet que Menorca encara perdurava l'administració foral pròpia de la corona d'Aragó. I ell, com a bon exemple de persona fermament centralista, no ho podia acceptar de cap manera. És per això que acusava de propietser dels doblers públics i d'incomplir sistemàticament les lleis en els ajuntaments de Silla. Textualment diu que els municipis padecen grandes desfalcos los caudales públicos i casi ninguna ley del reino ni cédula real tiene aquí valor ni cumplimiento. Per aquest motiu, era partidari d'intervenir els ajuntaments per impedir que poguessin controlar les seves pròpies finances, que proposar que estiguessin supeditades a la voluntat de l'intendent, un càrrec castellà que a Menorca era exercit pel governador. Cal dir que la corona de Castella i després arrel de la guerra de successió a la corona d'Aragó, els ajuntaments pràcticament no tenien cap autonomia, depenien directament del rei que nomenava un intendent, que era el qui, diguem, estava el bacallà, a diferència de la corona d'Aragó, on els ajuntaments tenien realment poder i independència. L'objectiu real d'aquesta mesura no era procurar que les universitats, és a dir, els municipis, tinguessin una gestió més transparent de les seves despeses. No ens enganem. El que volia era impedir que les autoritats menorquines, en defensa dels antics privilegis i lleis, fins en aquell moment vigents a Silla, enviessin diputats a la cort per negociar directament amb el rei, privilegi que tenien des dels temps de la conquesta. Ja que quan feien això, passaven per damunt del governador. També recorrien en els tribunals tota ordre que anés en contra de la legislació tradicional. I aquestes actituds eren intolerables per a un personatge centralista, pràcticament podrien dir jacobí, com Juano. Ell no ho dirà d'aquesta manera, disfressa un poc, simplement es queixa de que es gasta molt en enviar diputats fora de Silla, però no és una qüestió, com dic, de despeses. Bueno, com veus, el bisbe Juano allà per on passava feia amics. Així, per exemple, es queixa de la manca de patriotisme dels terratiners de Ciutadella i diu que en lloc de fer qualsevol cosa de profit no fan més que perdre temps passejant i murmurant. Tampoc li agraden els burgesos, així es refereixen els advocats de Silla, des que diu que practiquen l'advocacia sense una preparació adequada. D'aquest punt, allà que dic que la majoria havien estudiat amb un pla d'estudis que en aquell moment no era vigent. Però, bueno, és com si ara t'han barat en la llei i tu que ets metge te diuen que no te val el títol. Però, bueno, és cert que no tenien la preparació que s'exigia en aquell moment. I es queixa de que es dediquen a alterar la pau i la tranquil·litat tant de laics com d'eclesiàstics. Jo no vull ser malcriat, però crec que part dels advocats s'han dedicat sempre a això. Bé, cal dir que l'opinió que els regidors de l'Ajuntament de Mó tenien del bisbe també era molt negativa. L'acusaran reiteradament de francesat des dels fets que recordareu a maig del 1808, quan el bisbe havia pretès que llegís a les parròquies una proclama en la que recomanava obediència en els ocupants francesos. I això encara era molt present, lògicament, Un mes després, quan es proclama Ferran VII, en un escenari instal·lat en el pla de la parròquia de Mó, davant l'Ajuntament, la participació de governadors, camps militars, autoritats municipals, excepte representants de Ciutadella, que no van venir al·legant que, com Ciutadella era la capital, la proclamació d'en Ferran VII s'havia de fer Ciutadella, i eclesiàstics. Entre els eclesiàstics, el bisbe Juano també hi assistí, però es va mostrar molt fred durant tot l'acte, i alguns testimonis fins i tot deien que la seva cara està desencaixada i esblanqueïda. Veu que això de nomenar, proclamant en Ferran VII no va ser del seu gust o temia les possibles represàlies. Dos anys després, el 1810, apareixeran pesquins amenaçadors i insultants contra diversos elements de l'administració de Silla en aquell temps. Ho veurem en més detall a un altre dels nostres episodis, però bueno, en aquests pesquins se l'acusen en Juano de traïdor a la pàtria, de pertànyer al partit d'en Godoy, d'estar a les ordres dels francesos, i es sol·licita que sigui suspès com a bisbe. Realment se'l tracta de traïdor, vil i canalla. Vull dir que són unes paraules molt fortes per lo que era en aquell temps la persona d'un bisbe.
5: Temps turbulentos, com deies abans.
4: Sí, no va ser una època... l'època de final del segle XVIII i principis del XIX, allò. Hi ha que dir que el bisbe Juano era un personatge molt intel·ligent, encara que tenia mal caràcter. Havia establert una sòlida relació amb el governador Felipe Ramírez, des que ja en van xerrar, un home despòtic, ignorant, el que el càrrec li venia gran. En Juano havia aconseguit manipular-lo en el seu caprici i que aquest el seguit cegament. El seu successor no hi va haver en aquell temps, en un any no hi va haver 5 governadors. Però bueno, el principal que va durar un poc més és mariscal de camp Luis de Gonzaga i Villava, que havia lluitat al setge de Saragossa, en el segon setge, me sembla, i que demostrarà gran violència com governador de Menorca, també va caure sota la influència del bisbe Juano. Així hem d'entendre la polèmica que es produí a l'hora de designar el lloc on havien de reunir-se els compromissaris que havien d'elegir vocals que anirien a Mallorca per selecció de diputats de Balears. El 1810, i en preparació de les Corts de Cádiz, la Junta va manar que s'elegiguessin diputats a tota la part lliure de govern francès. I bé, com en aquell temps era un poc complicat organitzar unes eleccions, el que feien és que a cada poble, a cada parròquia, elegien compromissaris. Aquests compromissaris, després, a Menorca, es havien de reunir tots a un lloc, triant-ne de tots els que s'havien triat per parròquies uns pocs, aquests anar a Mallorca i allà, just amb els de tots els pobles de Mallorca i Eivissa, triar qui serien diputats de les Illes Balears a Cádiz. Per dir-ho de qualconera, és un sistema semblant a el que fan als Estats Units, que en lloc de triar directament en el president, trien un delegat i aquests delegats després trien en el president. Realment, el sistema electoral dels Estats Units i de les Corts de Cádiz és de la mateixa època, per tant, és normal que siguin iguals. Aquí a Europa els sistemes electorals han evolucionat, als Estats Units encara estan allà mateix. Bé, el fet és que el bisbe i el governador van acordar que la reunió per triar els compromissaris de Menorca es fet a Ciutadella. Els jurats de Mahó s'hi van negar, defensaven que es fes el toro. L'argument és molt divertit.